0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaig poderós sur la diversité. Le journaliste Biarnès posa une gaite critique et rigoureuse sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un jeu démocratique et écologique match. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un livre que tout homme, occitaniste, anti-occitaniste, écologiste, démocrate, de tout burro, a de legir. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados d'exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap so que dits e cu sap dire. L'autu es jornalisto e a treballat tutto sabido su la questiu linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questius de la diversitat de la llengos e respon a las questius matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto un agait critic sul biais de considerar la llengos en França o dillus països que respecton pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb un pla grande finesa, el xoc francès, per escafar i remandar les escobillos les llengues autros que la del rei. S'utava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una gran riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questius que us pausat sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des rasos imperatius d'interès públic major, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entour d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sobre la porta Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el Mainaut Tribunal Administratiu refusat els recursos d'associacions opausats a la construcció i confirmat que l'infraestructura responia a un motiu dominant d'interès públic major. Els jutges decidiren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrum també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguèt revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana, que autoritzèt la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals sou ara definitives, lo taller demora sujet a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquelles procedures sou separades del litigi administratiu que és ara barrat.

remembro te, bons homes, bons cristians, dones e fans plural. Amic, remembro te, l'olenyer que s'abranda e fuguer un cristian.